occidentalo juniolis spots atlantics europeus, como la biblo de Bruges en Flandro, per distribuir les produits orientales pels mercats d'Europa occidentalo. Per augmentar aquella activitat comercial fugueron creats les consulats de catalans, un organisme composat per d'agrupacions de comerçants catalans destinats a protegir los interesses dins la Ibilos on eren creats betadieros ambaixados comercials per d'obrir de nous mercats als productes catalans d'importació o d'exportació. 70 consulats catalans fugueron d'obets sur les costes mediterraneos europeus, africanos o asiáticos, en de vilos tan variados como Montpellier, Constantinople, Tripoli, Alexandria, Nàpols, Nice, Pisa, també en la susmencionada Bruges e Quitomen, en la Iribalos, Genua e Venècia. Le consulat de mar fuguet creat en 1258 a Barcelona e era l'organisme que legiferava e jutjava sus possibles conflictes dins aquel comerci marítim d'autres vilos catalanos como Perpinyà, Tortosa, Girona, Sant Feliu de Guíxols e de la Corona d'Aragó como València e la Ciutat de Mallorca crearon també los propis consulats de mar. E como resultat d'aquella jurisprudència, troben un obro mestre de la legislació medieval en llengua catalana, le libre del consulat de mar, que recullis de normes e de costumes legals del comerci marítim de l'epoca. L'expansió comercial catalana, como d'autres de l'epoca, Flandro, Genua, Venècia, mostra una baixa edat medieval força dinamico sull'aspecte economico. Les consulats de mar catalans, un article del Francesc Sangar paregut le 2 d'octubre de 2022 sul site de nostre partenari Medievaloc.

Bona tarda, amics. Avui, dins el nostre programa Radio Occitània sobre les terres nostres, doncs us anem a fer un convit per anar a una comarca catalana que es diu Les Garrigues i anem a visitar una vila que es diu el Vilosell. Doncs resteu una miqueta amb nosaltres i aneu a aprendre moltes coses.

doncs, en el que fa referència a la toponomia del Vilosell, podem dir que la majoria de les partides del terme del Vilosell apareixen en els capsbreus dels segles XIV i XV. Altres apareixen als segles XVII, podem citar amb el seu nom els actuals i més conegudes. Cap a l'est, la pleta dels Oliverets, els Gorgs, el Mas de Fra Joan, els Perellons, Llobera, el Camí de Vallclara, la Sort, el Mas d'en Josa i els Clots. Cap al sud, el Camí de Sant Miquel, Pedrinyà, la Cometa, els Plans, com a Barra, les Barqueres, la Serra, la Tosa, la Sort del Senyor Rector, les Forques, les Vinyetes, el Crucifici, les Pobonetes, el Bodegó i la Coma de Nalbà. Cap a l'oest, la Closa, la Fumada, el Collet, el Molinou, el Pedrís, el Camí de Cervià, la Cova, el Mas, Coma Vella, la Coma de Bornar, el Mal Partit, el Riu, les Parades, el Pino i el Pla de Vindiners. I cap al nord, per acabar tota aquesta situació, diríem en quin lloc es troba, doncs, i els noms que voltegen el poble del Vilosell, doncs cap al nord, la Font d'en Fabra, el Camí del Vi, la Creueta, el Clot de la Bruixa, les Planes, les Guàrdies, el Prat Salat, el Quadronet, els Estrets, el Coll Roig, els Avellaners, les Cogulles, el Perdut i el Picot. On peut noter aussi, disons, que ici les parties les plus anciennes que nous ne connaissons pas encore et d'autres que sûrement on a égaré son, sa, disons, sa signification ont modifié avec le temps. Les Aigaders, la Bassa de Sant Guim, les Bogues, le Bovall, el Camí del Poblet, el Camí de la Bassa, el Camí de la Font, Coma Navarra, Coma d'Espígols, Coma de Namigó, Coma Carmena, Coma de Marrell, Coma Tanoga, les Codines, el Diumenge, de l'Omolí, els Llunyedars, els Masets, Mas d'en Tornel, Mas de Vidalona, l'Olzina, l'Om, el Pas d'en Palau, i altres, i altres, i altres. C'est très joli, disons, que dans ces contrées, perquè nous sommes dans les Garrigues, una comarca de plus catalana, que se s'appelle les Garrigues, i se trouve, disons, vers la Catalogne intérieure, vers la Catalogne centrale, hors, disons, un peu, disons, de tous ces va-et-vient et brouhaha terribles de la côte catalane qui, tout le long de l'année, voit passer sans arrêt quantité et quantité de gens à la recherche de soi-disant soleil, à la recherche de soi-disant une certaine tranquillité. Mais je vous assure que dans ces contrées de la Catalogne intérieure, si vous allez chercher de la tranquillité, là, sûr et certain que vous la trouverez. Plus que, disons, se brûva, disons, de la côte. I quan a la toponomia referida al poble, trobem els noms següents: al cap de la Bassa, damunt la Fosà, darrere del castell, la Font de la Costa, prop de la Forja i prop de la Bassa. Doncs, després d'haver espartat aquestes coses, anem a tornar un xic més, després d'haver escoltat altres coses, ja veureu, és molt interessant el d'avui.

Amb el que fa referència a la població, doncs els censos de població de Vilosell, els més antics, són els de 1378 i el de 1553, que donaven 61 i 56 focs respectivament. L'evolució posterior és de signe clarament negatiu. La població havia tingut un augment notable al segle XVIII dins la tendència general del país. Van passar de 130 al 1718 a 580 al 1787. L'augment continuà fins als 699 habitants l'any 1857, 450 habitants el 1830 i 407 el 1842. Arriba l'any 1860, es registraven 697 habitants, 734 el 1887, i s'iniciava el segle XX amb 627 el 1900, per continuar amb un estancament de 705 en l'any 1920. Arriba 668 el 1930, que havia de donar pas a una clara disminució. El 36 hi havia 657 habitants, que havien baixat a 531 en el 40, 482 al 50, 367 al 1960, 286 al 1970 i 255 al 1975. Les dades més recentes insisteixen en una tendència a la minva de població: 225 en el cens del 81, 214 en el del 91. Aquest mateix any la densitat de població era de 11,4 quilòmetres quadrats. Pel que fa a l'estructura de la població per edats, el 13,1% tenia menys de 15 anys, el 54,7% entre 15 i 65 i el 32,2% més de 65 anys. Pel que fa a la població ocupada, d'un total de 62 persones, 32 treballen al sector agrícola i ramader, 20 als sectors de serveis, 5 a la indústria i 5 a la construcció. I per exemple, si té ser curiós, diguem que en 1718 la vila ve 130 habitants. Com je vous ai dit, cela de plus en plus, disons, en 1887, 734. En 1900, 627. Il y a une petite augmentation une autre fois, 1910 et 1920, qui vont jusqu'à 746. Et après, par exemple, en 1970, 286 habitants. 1975, 255. 1991, 214, i en 1996, 201 habitants. Ce qui fait, donc, que, bon, qu'est-ce que vous voyez, c'est des choses qui arrivent très souvent de fois. Ce n'est pas le seul village catalan qui connaît ses hauts et ses bas, et vers la fin, plutôt, ses bas, mais c'est comme ça, on ne peut pas rien faire d'autre machin. Après une petite interruption, on va vous parler de la carte de population de Vilosell.

ce qui concerne la donation de la carte de population de Vivosell, carta de popolamento otorgada a Fraga el mes de maig de 1184 per el rei Alfons el Cast i Pere de Besora, els propadors del Vivosell. Concedeixen a Pere de Poilà i altres habitants del lloc la lliure possessió de les terres, tret dels censals i els delmes i premícies, per a l'església, l'aprofitament de les pastures i els boscs, i també de la fusta de les muntanyes de Siurana. Ultra això, els atorguen unes porcions annexes per a hort, els concedents es reserven unes parellades de terra i un paratge dins del terme. En nom de Nostre Senyor, sia notori a tothom que jo, Alfons per la gràcia de Déu, rei d'Aragó, comte de Barcelona i marquès de Provença, juntament amb Pere de Besora, autoritzo i concedeixo a vos, Pere Poilà, i als vostres fills i a tots aquells pobladors que vindran amb vosaltres o sense vosaltres habitar el meu ocell i al seu terme, la que tingueu franca i lliure, i que no doneu ni a nosaltres ni a qualsevol que reclami en dret, sinó tan solament una novena part a l'església, i doneu els delmes del pa i del vi, del llit i del cànem, i que ningú no entri a cercar fusta o a glans o pastures en tot el vostre terme, i que quan us comprometeu a complir les obligacions vassallístiques o senyorials, no doneu més que 5 sous com a garantia, i tot allò altre que pertany a l'acostumat firmamentum, i a les aparellades que jo i Pere de Besora ens reservem conforme s'expressen els nostres convenis anteriors, les prendrem d'aquella carena on està situat el turó al qual ens hem proposat traslladar el castell i fortalesa de Vivosell, que està orientat vers Poblet i Vallclara. A vosaltres, però, en particular, us donem unes parts de terreny en alou per a horts, tal com es repartiran més endavant Pere de Besora i Bord de Girona. A més, us donem a perpetuïtat a vosaltres i als vostres els embrius, drets d'explotació per fer llenya i extraure fusta en tota la muntanya de Siurana. Això fou fet a Fraga el mes de maig de l'any del Senyor 1184, signat al fons per la gràcia de Déu, rei d'Aragó, comte de Barcelona i marquès de Provença, Esteve de Marimon, Pere Val també, Pere de Besora, Bord de Girona, Guillem de Bastià, i escrit tots ells, i Guillem de Vilafranca, per manament de Guillem de Bastià, ha escrit això amb lletres sobreposades a la línia 3, el dia i any esmentats, més amunt, voilà, una donació, disons, de la terra i du village, et disons, una emancipació de certaines choses de villageois fait dans l'année 1184 par le roi Pierre, pardon, par le roi Alphonse Alcas, roi d'Aragon, comte de Barcelone et marquis de Provence. Voilà comment ça se passait à cette époque-là, avec moins de signatures, mais beaucoup plus important.

el que fa referència a l'economia, en 1989 hi havia 946 àrees de terra llaurada i 297 de terreny forestal, la qual cosa significa el 50% i el 15% respectivament del total de la superfície municipal. Fins als primers anys de la dècada de 1970, els principals conreus havien estat de cereals, ordi i blat majoritàriament, les oliveres, la vinya i els ametllers. Al llarg d'aquesta dècada es reduïren les hectàrees de terra destinades a sembrat a favor de vinya i ametller. I al començament dels 80 tenien més importància les oliveres, seguides pels cereals, la vinya i els ametllers. A principi dels 90, el conreu que ocupa més extensió del terreny són els ametllers, seguit de les oliveres, i la vinya, l'ordi també, alguns arbres fruiters, principalment pomeres, presseguers i pruneres. En 1991, l'empresa Finques, el PAS, adquirí més de 60 hectàrees al municipi, on des de 1990 es planten ceps per tal d'aconseguir raïms de qualitat amb què elaborar doncs caldos interessants. En 1982 n'hi havia 65 explotacions censades, que ja havien passat a 81 en 1989. La forma de tinença predominant és l'explotació directa de la terra, seguida per la parceria i per l'arrendament. L'evolució del cens de bestiar durant les darreres dècades és de signe negatiu. En 1982 es registraren 57 caps de conilles, 1.698 caps de porcins i 83 milers de caps de viram, mentre que en el cens del 1989 n'hi havia 9 caps, 725 caps i 75 milers de caps respectivament. Cal esmentar la cooperativa del Camp de Sant Sebastià, anomenada el Sindicat, que elabora vi i té tota una secció de venda i d'adquisició de productes fitosanitaris per als seus socis. Les transaccions financeres es poden fer en dues corresponsaries. El dispensari municipal està situat en la plaça de Sant Sebastià. Anteriorment es trobava als baixos de la Casa de la Vila. Quan els equipaments docents, hi ha un centre públic d'ensenyament primari, donc là, qu'est-ce que vous voyez, tout ce qu'on peut dire sur une ville traditionnelle de la Catalogne intérieure. Ça vous donne pas envie d'y aller passer des vacances? Moi, j'y suis déjà. Quand je parle de ces villages, avec la tranquillité que ça doit représenter pour eux, d'être comme ça, calme et tranquille, ça doit être vraiment quelque chose de bien.

mos hem anat a donar una volta cap a les terres del sur, del màxim del sur, diríem, que parlen com nosaltres. Hem anat, doncs, a Tibi, un lloc que està tocant a la frontera amb la província de Múrcia. La primera menció de Vilosell data del 1067, quan ens escriuen les afrontacions del castell de Barberà. En aquesta època sembla que el Vilosell era un assentament musulmà que depenia del territori administratiu de la fortalesa de Siurana. La colonització feudal d'aquest sector, però, no es devia produir fins després de la conquesta de Lleida en 1149. No es torna a tenir notícies del lloc fins l'any 1155, en una donació feta per Alegret de Tàrrega a la canònica de Solsona. El 1 de gener de 1179, Alfons I lliurà a Guillem de Cervera diversos castells, entre els quals hi havia el de Vilosell, i se'n reservà la potestat. El mateix any, Alfons I, amb el consentiment de Guillem de Cervera, concedia la meitat del castell del Vilosell a Pere de Besora, que esdevingué el castellà. A partir d'aleshores, aquest personatge supervisar la colonització efectiva del lloc, que es confirmà mitjançant una carta de població emesa en l'any 1184. En aquesta carta, el rei Alfons i Pere de Besora concediren a Pere Pulla i els altres habitants que vinguessin a poblar el Vilosell la lliure possessió del lloc. L'any 1196, Pere de Besora feu una primera donació del monestir de Poblet. A partir d'aquesta primera donació, Poblet anà acumulant diverses béns i drets dins del terme del Vilosell fins a adquirir-ne la senyoria completa, això en l'any 1217, per compra de Pere de Sala, Cabassèquia de Lleida. Aquest monestir conservà el domini del lloc fins a la fi de l'antic règim. Avui solament resta la part de Talús Meridional, coneguda popularment com l'Anjuba, que deu correspondre a alguna reforma realitzada al segle XVI a l'antiga fortalesa medieval. Funcionalment, aquest talús serví també per donar suport al rocam de gres, que devia ser la plataforma de basament del primitiu castell. Tota la fortalesa fou utilitzada per a la construcció de les cases de la població a partir del segle XVIII. L'any 1991, l'Ajuntament construí al capdamunt del castell un guaitador, un habitatge situat al costat de llevant de l'esmentat mirador, i els dipòsits d'aigua més enllà han eliminat la possibilitat de localitzar les restes del que podria haver estat el castell primitiu del Vilosell. Voilà, com un change progressivement, disons que quelque chose, on modifie, on bâtit quelque chose à côté, on le modifie, et on n'arrive plus à savoir exactement où s'est trouvé, disons, l'emplacement de l'ancien château. On va écouter une musique de puce, on va revenir sur l'église de Santa Maria et l'ermite de Saint-Sébastien.

d'Urgell del castell de Barberà. La colonització efectiva del lloc no es devia fer fins a la darreria del segle XII, com us he dit, l'any 1184, on té constància d'una carta de poblament que el rei Alfons I i el castellà Pere de Besora otorgaren als habitants. La primera referència de l'església és a l'any 1194, en la butlla papal otorgada per Sebastí III, on es confirmaren les esglésies que pertanyien a l'església de Tarragona. El 1195, la reina Sança feu donació d'un hort a favor de Pere, capellà de Beus. Els anys 1279 i 1280, el rector contribuí cada any amb 100 sous a les dècimes papals. A la darreria del segle XV, la parròquia del Vivocell consta que era col·lació de l'arcabisbe de Tarragona. L'església és un edifici profundament transformat en la substitució de la seva capçalera original, la construcció d'una nova porta i del campanar de la torre a la façana oest i l'afegitó de capelles i dependències als seus costats nord i sud separarà la porta medieval, que ha estat descoberta el procés de restauració del que fou objectiu d'edifici. Ara es conserva molt alterada i tancada amb un vitrall. L'església és una sola nau, coberta amb una volta de canó de perfil apuntat, que arrenca en una imposta bisellada per tres arcs torals apuntats, que també arrenquen d'una imposta bisellada de la corona dels seus respectius pilars. Com s'ha dit, la porta original s'obria a la façana sud, al segon tram de la nau. Avui presenta un gran esvorac que conserva tanmateix l'arquivolta exterior. Segurament es tractava d'una porta d'arc de mig punt, emfasitzada per arquivoltes concèntriques suportades per columnes amb capitells de decoració molt esquemàtica. Els fragments de la façana original, que queden a la vista, presenten un parament llis o s'alternen els carreus acabats amb punxó a l'escoda amb un ràfec motllurat suportat per mènsules esculpides en formes geomètriques. Tot i el seu estat fragmentari, l'església de Vivocell es presenta com un edifici emparentat tipològicament amb l'església de Sant Joan de Vinaixa i construït segons les formes pròpies de l'arquitectura de la fi del segle XIII, però en una data més moderna, ja dins del segle XIV, probablement. Anem a escoltar una altra cosa més i anem a tornar.

Anem a parlar de l'ermita de Sant Sebastià. L'ermita de Sant Sebastià de Vilosell es troba a la plaça del mateix nom. És una construcció d'estil renaixentista, remarcable per les seves parets externes i carreus ben tallats. La façana té una petita finestra a cada costat de la porta adovellada i un ull de bou al campanar de cadireta i una creu gòtica al seu davant. És digna d'admirar aquesta creu de pedra del segle XIV, assentada sobre una base quadrada. La columna octogonal de pedra que va sostenir és notable per la seva alçària d'uns 5 metres. Hi ha també l'ermita del crucifici. A mig camí vell de Sant Miquel de Batosca al Vilosell hi ha la capelleta de

crucifix, encastrada sota la balma, i la mateixa època de l'ermita de Sant Miquel. Fins a l'any 36 hi havia un crucifix mig cremat. La llegenda narra que un sacrilegi intentar de cremar-lo i que un llamp va encendre el cap. La capella ha estat recuperada fa pocs anys i s'ha emplaçat un nou crucifix a l'interior. Prop de la capella, vora d'uns oms, hi ha una font, l'aigua de la qual formava part de les set que en certes malalties s'havien de barrejar per tal de guarir-les. Aquestes fonts eren les del crucifix, Sant Miquel, el ferro, els gorgs, la Sabina, el racó i l'auró. Podem parlar també del Sant Miquel de la Tosca. L'ermita de Sant Miquel es troba al peu de la Serra de Llena, a 700 metres d'altitud, sobre el nivell del mar, a 4 quilòmetres al sud de Vilosell, enclavada en el seu terme municipal. El nom de la Tosca prové de la pedra esponjosa del cingle, on brollen les aigües del riu Set. Aquest indret, conegut per les fontetes, es troba a uns 50 metres de l'ermita. El riu que la voreja s'origina a 950 metres d'altitud, entre els cims de la Tosa i de la Vella, en el vessant septentrional de la Serra de Vallena. Aquesta ermita de Sant Miquel de la Tosca fou fundada per autorització de l'arcabisbe de Tarragona, Pere d'Urrea, en 1482, i fou construïda el mateix any. En aquest mateix any, Guillem de Forès, en el seu testament, llega dos sous per a Sant Miquel de la Tosca. Al llarg del segle XVI hi ha diversos testimonis sobre l'ermita de Sant Miquel. L'any 1511, Joana d'Almenara, en el seu testament, deixa 11 sous a Sant Miquel de la Tosca. En 1560, Joan Dalmau, batlle del Vilosell, estableix en el seu testament, deixa l'ermita de Sant Miquel de dit lloc per obres i reparació d'aquella també, i notícia dels malmesors, 5 lliures de dita moneda. I t'embull i mane que aquelles tres vegades en l'any que la processó del Vilosell acostume anar a dita ermita. Això és, les dues festivitats de Sant Miquel i la tercera festa de Pasqua, que monereu i sou successors de dita herència perpetuament, sien obligats a donar quiscun vegada al qui portara la creu un sou, i els que portaran els dos penons que dits hereus voldrien, puix que paguen el que ells vulguin. Voilà, ça c'est, disons, des traditions, voilà, dans un village, disons, certaines traditions très ancestrales. Bon, c'est fini pratiquement, il n'y a plus d'héritiers pratiquement, peut-être, de ces familles-là, mais à l'époque, c'était comme ça. Les seigneurs décrétaient que par vocation religieuse à l'image d'un saint ou à une ermite, disons, à une église quelconque, donc ceux qui portaient la croix avaient droit à une somme d'argent, et les autres qui portaient les fanions ou les bannières à côté de la croix méritaient aussi pendant des années une espèce de subvention pour le bienfait qu'ils faisaient en portant et en ostensiblement ces croix et ces bannières dans les processions. Voilà comment ça se passe, comment ça se passait à l'époque. Aujourd'hui, peut-être ça a changé, ce n'est peut-être pas tout à fait la même chose.

0: canto del
1: bé, vaja, aquesta música que em recorda a mi doncs una part de la meva joventut, puig que està cantat en Anton Abad, ho canta amb l'accent lleu parlat de la part de Saïdí, la llitera, doncs només ens queda dir-vos a vosaltres, amics nostres del Viucell, de que, i a la gent de Tolosa, que passi una molt bona fi de tarda, i desitgem de que el nostre programa ha sigut del seu agrat, i no oblideu, si voleu aprendre o voleu escoltar alguna cosa sobre les terres catalanes aquí a Tolosa al Llenguadoc, no deixeu d'escoltar Ràdio Occitània en tots els dies, perquè tots els dies hi ha un programa de 4 a 5 de la tarda, i el nostre programa es diu La veu dels països catalans, terres nostres, i ja ho sabeu, i com ja acostuma a dir en terres Occitània, a deixats pla tu le munde, merci pla per haver demorat també nosaltres, bono serado, al cop que ve, i a deixats.

l'avioi annunciat lo cop passat, après aver bucat la logico formale d'Aristotel, sa critico del mund platonicià de las ideos, sa concepció de Diu, nous anan interessat ouei a sa muralo e a son realisme. E saben l'utens, après una petita conclusió a prepaus de Platon e d'Aristotel, començaren d'abordar un periode nouvel de l'història grego, al qual correspon una filosofia nouvelo, la filosofia helenistico. Mas per moment, demoran un pau mai en lo gran Aristotel.

Lautan e l'unisal dus poemos que canton la natura, escrit per Humberta di Amorus de la Natura, lo ferib Josep Gaisson. Daqui que s'acaba nostra emissió, adixas a tutis, aleu-leu!

0: Occitanie.
1: Occitanie, un zoos.
2: Tot el festun, lo dimenge 7 de juny, al Mercat Cubet de Castanet. Lo dimenge 7 de juny, a compta de 9 euros del matí e jusqu'aux 2 euros del vespre, la Castaneta de Castanet festeggia l'arribado de l'estiu amb animacions a gratis en parallel del Buido de la Cambro al Mercat Cubet de Castanet. A 11 euros, conte del gat somnambul, a mieggio ne mieggio, musica e rondos occitanos e tutta la matinada, giocs de fusto. Dimenge 7 de juny, matinado festivo a l'entorn del solstici d'estiu al Mercat Cubet de Castanet, al profit de la Calandretto de Castanet. La Calandretto de Garunet organizza uno dimenjado festivo lo 6 e 7 de juny. Rende pe lo 17 e 6 de juny a conta de 3 euros del vespre per un occhino, seguido d'un repais aligot salsisso e d'un serrado amb un primier DJ set per Transoc Venil e concert del grup Cridats e un segon DJ set per Okemai din la cour de la Calandretto de Garunetto. Lo dimenge 7 de juny a conta de 9 euros del matí, inquiet a Benguido de la Garunetto. E tutta la giornata, lo Big Band de Bielos, lo Cot de Garunetto, lo Cara che da qui la musica dei trucs e un mix uccita in charadiso ambiguidos e restauratio. 17 e 6 e dimenge 7 de juny, giornados festivos all'entorn del solstici d'estiu alla Calandretto de Garunetto.

0: Goy.
1: A dixas a tutos e a tutis per aquesta emissió Lumo del Temps que vos preparo o Raúl Usitaño. A me per la part tècnica e sa collaboració per la part musicale, lo Cédric e lo Trevor Lucas que vos presento aquesta emissió.

0: Occitanie.
1: Occitanie, une our.
2: Total festune, nous dimenge 7 de june al mercat Cubet de Castanet. Lo dimenge 7 de june, a conta de 9 euros del matí e jusqu'aux 2 euros del vespre, la Castaneta de Castanet festeggia l'arribado de l'estiu amb animacions a gratis en parallel del buido de la cambro al mercat Cubet de Castanet. A 11 euros, conte del gat somnambul, a mieggio ne mieggio, musica e rondos occitanos e tutta la matinada, giocs de fusto. Dimenge 7 de june, matinado festivo a l'entun del solstici d'estiu al mercat Cubet de Castanet, al profit de la calandretto de Castanet. La calandretto de Garunet organizo uno dimenjado festivo lo 6 e 7 de june. Rende pelu 17 e 6 de june a conta de 3 euros del vespre per uno chino, seguido d'un repais aligot salsiso e d'uno serrado am un primier DJ set per Transoc Venil e concert del grup Cridats e un segund DJ set per Okemai din la cour de la calandretto de Garunetto. Lo dimenge 7 de june a conta de 9 euros del matí inquiet a benguido de la Garunetto e tutta la giornata lo Big Band de Bielos, lo Cor de Garunetto, lo Caracol che da qui la musica dei trucs e un mix uccita in charadiso ambiguidos e restauratio. 17 6 e dimenge 7 de june, giornados festivos all'entun del solstici d'estiu alla calandretto de Garunetto.

Bona vespre, amics. Avui anem a parlar d'un poble, un tres pobles en si, que formen la Vall de la Guarda. Un programa que crec que vos agradarà molt, perquè és una regió molt, molt, molt bonica, pròspera i de la gent riallera, oberta i amb ganes de rebre tots els que venen de fora.

Entre la realitat i la ficció, recorda la llegenda que en el segle XV va viure en aquestes valls una dona, un xic estranya, Esme. La profunditat de la seva mirada es perdia en els orígens d'un saber ancestral. Esme va pertànyer als últims representants de la cultura morisca que després d'habitar aquesta terra durant més de 7 segles i d'haver-la prefirat en paciència i respecte, fou obligada a deixar-la. Des de la certesa dels seus amos i de formar part de quan es envoltava, la veu d'Esme recuperà de la memòria una vella profecia, segons la qual un fantàstic cavall verd salvaria el seu poble, en els durs temps de Benedirs. La bruixa morisca va trobar la imatge llibertadora retallada en l'horitzó de la vall. En la seva silueta va veure la cadira de muntar insinuada entre dos pics amb una escotadura enmig sobre l'enorme llom cobert de verdor de la serra. La profecia no es va complir, però la silueta del cavall verd manté viu el record d'aquells que es varen recloure en la seva cima, reunint les seues últimes esperances en el castell del Pop, a cavall, sobre un cavall imaginari que mai va poder arribar per ells. El magnífic massís del Cavall Verd figura entre els punts més alts de la comarca i des de la seva talaia es contempla una de les millors vistes panoràmiques de la Marina Alta. Per tant, no és difícil adivinar que 600-800 metres d'altitud es consagren en l'habitat ideal de cultures remotes, com constaten numeroses trobades prehistòriques i alguns testimonis silenciosos que els abrigalls de la vall amaguen. En canvi, la història de la vall de Laguar comença a prendre rellevància durant la pujada del regne àrab de Dènia. Tindríem que remuntar-nos al segle X i imaginar sobre la muntanya de doble pic la silueta d'un superbe castell a cavall entre la llegenda i la rigor històrica, que a través dels segles va donar molt que parlar. El castell de Pop formava part d'un poderós senyoriu que arribà al seu màxim esplendor en el segle XIII vas el govern d'Abasrac. Emparat en aquesta fortificació natural, en la que es varen comptar fins 18 castells, el llegendari Cabdill es va alçar en armes contra la invasió de l'Aragó, provocant grans contratemps a la conquesta de Jaume I i va aconseguir mantenir la seva sobirania fins l'any 1258. En Abasrac no deixaria de plegar el sentiment d'independència d'aquest petit regne de les muntanyes i amb el pas de 2 segles es convertiria en un dels últims reductes on els moriscos varen defensar la seva permanència en aquest costat de la mar, en aquestes terres valencianes.

Vall de Laguar, de les quatre valls obertes en les muntanyes centrals de la Marina, en la properia de Pego, Laguar s'empuja i s'enrama de forma triangular en un acusat i peculiar relleu entre les serres del Cavall Verd i de Migdia. En la Vall d'Ebo forma part de la conca de Girona. Aquest curs fluvial ha seccionat les muntanyes per a construir un tortuós canal que vese les seues aigües e fes més tranquils i apacibles plans de la rectoria, el barranc de l'infern. Aquest impressionant congost és una atractiva i emocionant excursió per excursionistes ja iniciats a voltejar les dificultats en l'ús de material d'escalada. El barranc de l'infern és especialment irregular en pous, depressions, petites escalades i travessies horitzontals sobre llises parets. En un paisatge tan durament llaurat per la natura, trobarem un pintoresc abancabanament, allà on les terres intermitges entre el cavall i el riu formen una gran terrassa, camps cuidadosament treballats que guanyen les terres a les marges de mot que l'hom conté en murs i ribes. L'espectacle que ofereix el conreu de cireres fa recomanable la vista en època de florament i recol·lecció. La cirera és el més rentable dels fruits de Laguar, gran, sa, ben cuidades, d'una qualitat molt apreciada i exportable. Trobarem també oliveres i ametllers que es retiren en les zones més àusteres de secà i més allunyades de la població. Conforme anirem pujant al vall, trobarem les tres poblacions que formen el municipi, Campell, Fleix i Benimaurell, on s'acaba la carretera. Escoltem una música més i continuem a parlar.

Après avoir écouté cette chanson, disons, des vendanges, hein, disons, quand on écrase le raisin, nous allons continuer à parler de la Vall de la Guarda et en disant que le camí que remonte à la Vall serpenteja entre les récoltes de la descente de la Serra de Peñón, més coneguda com el Cavall Verd. En el seu recorregut, enllaça els quatre pobles que conformen el municipi de la Vall de la Guarda: Fontilles, Campell, poble de Baix, Fleix, poble de Mig, i Benimaurell, el poble de Dalt. Es comencem, doncs, a pujar des de paratge admirable per impregnar-nos de tot això que es desprèn quan la natura i l'home arriben a ser enteses i a posar-se d'acord. I és així com es suspèn en l'espai, és el lloc de configuració tortuosa de la qual la seva fisonomia li ha servit per resguardar-se de la voragina i de la depredació del progrés. Reprenem novament el camí que va paral·lel al calze profund del riu Girona. La Serra de la Carrasca i la Serra de Migdia al nord contribueixen a formar aquest triangle obert al mar, del qual el seu perfil trencat encara deixa espais relativament plans on es distribueix la població de la vall en els quatre petits nuclis de cases, pobles senzillets, carrerons estrets, balcons florits, petites urbes que van replegant-se al voltant de l'església i els campanars que sobreixen entre el perfil de les teulades. Les esglésies de Santa Anna en Campell, de Santa Teresa i Sant Pasqual a Fleix i de los Sants Cosme i Damián en Benimaurell mos ajuden a definir els fragments d'aquest municipi i a quedar-se el temps per anar passejant a poc per viure'ls, per sorprendre escenes de cada dia que solen atenen a improvisació o les tasques necessàries de cada dia també. Conversacions en meitat del carrer, xerretes, reunions espontànies que tenen com a punt de trobar aquell que el sol escalfa amb més gran delicatesa, abrigant el fred vent o el plaer de la brisa d'estival. I en les properies d'una font, en cada poble, naixerà el resò de les dones que traginen l'aigua dels llavadors públics, perpetuant en la sana costum de compartir el parlar i de conviure. I tot signe de vida subiaix diluït en l'immens silenci que agrairem en qualque lloc, en qualsevol moment del dia. Silenci refrendat que refrena la intensitat, la senzillesa i la retrobada del món rural i, sobretot, la retrobada en un mateix que és una necessitat.

comme je vous ai déjà dit, ces trois villages qui forment la vallée de la Guar, la Vall de la Guar. La Vall de la Guar està considerada capital del senderisme, protagonitzada per la ruta 147 que travessa el barranc de l'Infern. Destaquen entre els seus monuments, que us he dit, les esglésies dels tres pobles d'origen morisc i les ruïnes del castell de les Escales. La Vall de la Guar està considerada capital del senderisme, protagonitzada per la ruta 147 que travessa el barranc de l'Infern, com us he dit, difícil de recórrer per que no estan iniciats a les arts espeològiques o d'escalada. Altres punts d'interès són el pantà d'Isbert, la cima de la Serra del Cavall Verd, la cova Foradà i la Font del Gel. En les diferents poblacions trobarem cases rurals, albergs i hotels per hospedar els visitants. Les festes populars se celebren en setembre en honor de Santa Teresa i Sant Pasqual. En Campell, els dijous de cada setmana, se celebra un petit mercat que posa batents de la gent del poble productes necessaris per a la vida quotidiana de cada dia. I sobretot, ja us he dit, no oblideu, doncs no oblideu, de que és una regió on les cireres són una de les millors coses que es fan. Doncs bé, catedral du senderisme, catedral de la marche à pied, la Vall de la Guar, avec seulement une petite incursion entre les lacets qui s'ouvrent ici et là, pose de manifeste l'excellence et la richesse de la multitude des sentiers qui invitent le promeneur à droite et à gauche. Vies de pas o de ferradura, que abans varen servir per junyir les terres de llaurar i els pobles i per apropar-se als límits del municipi. Al nord, la Vall d'Ebo, a l'est, la Vall de la Rectoria, al sud, Benigembla, i a l'oest, la Vall d'Alcalà i Castell de Castells. Si mos unim de forma imaginària a aquests punts, prefirem una extensió aproximada de 23,26 km quadrats amb una mitjana de 500 metres d'altitud. Encara que destaquen el perfil desigual els 800 metres del Cavall Verd. Però possiblement no siguin les alçades el que provoca la nostra més gran impressió, sinó el vertiginós barranc que es descarna sec fins al llit del riu Girona, a una profunditat que els nostres ulls no atensen a medir. En aquest suggestiu context està traçat el sender de petit recorregut del barranc de l'Infern, que la Federació Valenciana de Muntanyisme ha batejat com Catedral dels Senders. Amb els seus 6.500 escalons d'origen morisc, recorre 14,5 km d'un paisatge a prop. S'aussisse quelque chose, disons que, com on dit, il y a un sentier qui traverse toute cette région. Et dans ce sentier, il y a des marches qui ont été construites partout. Tous les sentiers, on dirait qu'il y a des marches pas très hautes, hein, mais juste pour avancer progressivement sans créer une fatigue grande. Et bien, ces marches dans ces sentiers sont d'origine musulmane. Disons que quand les morts ils étaient dans la région, donc pour pouvoir faciliter la promenade, enfin, la promenade, le passage de ces terres un peu difficiles parfois, dont ils avaient imaginé ces systèmes qui étaient quand même beaucoup moins fatigants que des autres. Il y a même un capriccio de la nature. Elle fit traçat que va onejant, que dibuixen els escalons, es fon entre la vegetació i la roca i mos du a les entranyes de vall. Una vegada més ens manifesta la tasca i el respecte a la natura dels antics moradors de ses terres. El treball que dibuixa el sender mos permet de realitzar-lo en doble sentit i el recorregut mos apropa a diferents paratges de singular bellesa. Si emprenem la caminata des de Fleix, la Font Grossa i l'antic Llevador marquen l'inici del camí que va serpentejant entre els barrancs fins a arribar al calze del riu. Seguint les indicacions, pujarem en direcció a les Jovers d'enmig i de dalt. Es tracta de partides aptes per al conreu d'ametlles, oliveres i garrofers, però queden allunyats de vos pobles. La distància va obligar a la construcció de dos petits nuclis de cases agrícoles que abrigaven els veïns de la vall en època de recol·lecció. Un costum que s'acompanyava del transec de cabres i d'ovelles, gallines i porcs útils als encerts per substituir i mantenir l'engreixar dels animals. En actualitat es recorda aquesta tradició agrícola en la festa de la Juba de Mig que se celebra a Pasqua. També trobarem al nostre pas l'antic pou que servia de beurador pels animals de càrrega i diverses fonts que regaven les hortes conreguades en la rama del riu. Avui, l'aigua pura i cristal·lina calma i atura la set
y refresca el breu descans del caminant, que per aquestes terres de caminar no se'n cansarà mai, perquè el camí és llarg si és bo.

je vous ai dit, c'est dans cette région-là, il y a beaucoup d'affection à tout ce qui est la marche à pied, à travers ces endroits vraiment magnifiques. Et à la Vall de l'Aguar organise doncs eixides i voltes senderistes a les fonts de la Vall de l'Aguar i altres. Per exemple, el diumenge 22 de juny d'enguany, a les 9 del matí, hi va haver-hi una eixida volta senderista a les fonts de la Vall de l'Aguar. La volta senderista a les fonts de la Vall és una excursió no competitiva dirigida a senderistes i públic en general per a conèixer i gaudir la part est i baixa de la Vall de l'Aguar, plena de sorpreses a descobrir. Un recorregut de dificultat fàcil ens aproparà a 8 de les més de 20 fonts de l'Aguar. Recorrerem part del sender, passarem per racons com la vegetació exuberante, la font del Gel, Pinar de l'Ombria, Barranc de Fontilles, la Font del Regall, Toll Blau, Estret d'Isbert i per baix del místic Castell de les Atzavares, decisiu a l'expulsió dels moriscos en 1609, tornarem i veurem construccions tradicionals, conreus de terrasses, margens de pedra seca i escales de pedra, penjades o volades, camins de ferradura amb escalons, forns de calç, molins i les estructures de l'abandonat pantà d'Isbert, la presa, el camí, el túnel i la casa de l'enginyer. A més, amb l'amabilitat i hospitalitat de veïns de vos pobles de l'Aguar, de l'organització de l'Ajuntament de la Vall de l'Aguar i de la direcció i control de l'excursió per a la secció de muntanya del grup espeleològic de Catense. I bé, una altra de les eixides o passejats que es varen fer va ser el dissabte i diumenge 25 i 26 d'octubre d'enguany també, segon dia nacional de senderista i volta senderista al barranc de l'Infern. Allí ja poder és una miqueta no competitiva, però poder ja es necessita una miqueta més de garretes o cametes per poder doncs caminar una miqueta més, És una marxa per muntanya no competitiva tampoc, amb la fita de potenciar la pràctica de l'esport de muntanya i senderisme, que busca apropar les persones al mig natural i al coneixement del país a través dels elements patrimonials i etnogràfics, recuperant el sistema de les vies de comunicació. En aquesta cinquena edició, la Federació d'Esports de Muntanya i Escalada de la Comunitat Valenciana i la Federació Espanyola d'Esports de Muntanya i Escalada li han designat l'àmbit nacional com a reconeixement a la difusió i promoció de l'esport esport de senderisme. La marxa discorreix integralment pel sender circular 147 realitzat en el sentit contrari a les agulles del rellotge, que volteja el fantàstic i abrupte barranc de l'Infern. De molt altíssim valor geològic i botànic, utilitzant les peculiars i característiques sendes de ferradura amb escalons que van fent zigzags, salvant els grans desnivells que separen els pobles de Mig, Fleix i de Dalt Benimaurell, de seus respectives jovers de Mig i de Dalt, partides rurals en vivendes ocasionals i corrals situats a l'altre costat del barranc de l'Infern, el riu de Girona. Les sendes d'escalons de la Vall de l'Aguar representen una de les vies de comunicació tradicionals més velles i extraordinàries que, degudament validades, marcades i gestionades, estan considerades com la catedral de senderisme. Doncs si vos agrada caminar, si vos aimez beaucoup marcher, faire de la marche à pied, maintenant je dis pas pour faire des compétitions pour arriver le premier, deuxième, troisième, dans une bonne ambiance avec un nombre assez important de personnes, c'est toujours intéressant de faire des marches dans un site merveilleux et dans, je vous dis, dans une ambiance, je m'imagine l'ambiance au départ très bonne, mais je m'imagine l'ambiance à l'arrivée que, croyez-moi, ça doit mériter d'être paru dans les journaux, parce que l'ambiance doit être, je me vois à propos de l'ambiance qu'il doit y avoir dans ces contrées-là.

Din lupus negru de la neci, parais umbros de giurn, che la macchita pas de careja, tempesta și tempesto. Din lupus negru de la neci, pastați de silenzio de pasiun pasidos, se rescuntram per damu impossibles. Creatures renque de spusc e de lusu terribles, tornam rebiure d'uno vido sens fin, se sadulam de tutte le ipou che nous empaschen de muri tempo ai tan de temp. Sagasham purtats per lu descor de isaios, cadavres de penus e de dulu, se perden l'un din l'autra, ai bocas badantes du ben, e pasment, de separats per sempre, se speram, alla fil luencio dei teros e dei umbros che nus fan. Felipe Gardi, Medoquinas du Medoc, a las edicions lau seu libre. Lu Cantabrio es un bateu vengut d'Espanya que au mes d'agost de 1937 finiguet sus la plage de la Canau amb seis passatgers que fugissien la guerra dins son país. Tres quarts de segle après que aquel bateu demura pas en mesclo que lusament esparpallado d'una gran bestia marina cum se monstret a eu drulet un jorn en riba d'un autre ma e d'un balenata qui pausada griso e lusento. Quan pensa a la plage de l'Alexandre e au sum bateu nufragat es deves la balena enanada de l'enfanso che me rebire o setaseu immense deis amus perdudes e dei sunge che l'andan fugidis entre lei nivulados. Philippe Gardi che è bajut en 1948 e che demura a custat de la Magrano, a la Canau. Lei mus de l'umbro. So estrange am lei mus es che se pot già mai sabe se sun murts e mai murts o se sun encara viu. Se sun a ras d'aurea o perduts din lei libre lei papie oblidat. A l'espero belleu o en tut desespuer se dormissu. Quan escribe vostri cauque nums, lei dos frare, quan legissi vostris frases, es cum se men deveniau dins un labirint, un se mesclen lei temps e lei paisages, un lu sulet cami es aqueu que mena a es absenso du munde. Felipe Gardi a las éditions Lettres d'Oc dins un seu taillant de blau. Lei dus miu granier. Quan lei Faustius han començat sa dansa aguda din lu blau du seu, la prima sa prigundis tumple de beutat. Darie nous autres, lei dus miu granier, espesei flambes verdes, esperansei primiere flus, ben bulents, veien sus la converso. Sabem que l'escur vendrà leu e que nos faudrà ben partir. Ma hi pensam pas pus, vius e leu ge, demuren di nostres eternitat passadissa, presunier, sens ho sabe, du bonur que l'ambo. L'eternitat. A cos se dits l'eternitat? Es pas qu'un mut que rebalo, un poc pesugàs di lo balat de la vida e que quan fas minas de lo voler agatà aleu faig de se perdre din lei nebles belles du somn. L'eternitat tan bon en rire doucement, finament cum quan lo camí cas pres per rejoigne l'oei blau que hi gisca l'aiga primiera du temp aqueu camí s'arresta poc a poc negat din lo fresia mufle de l'erbo, cresios de lo segui, e d'un cop beses que es pas mai aquí, e que te demura pas, sense fi, que de n'encerca l'absenso, eternament. Philippe Gardic ha publicat un gran obra poetico, entre autos, l'oro de pacienzo, cantos razonables, buco clauso d'or, paisatges endemics, nou sonets, o encuer la dicha de la figuera. A las edicions Lettres d'Oc, a la negada,
Poemi de Philippe Cartier. Luei, lias blancum la buglamen du suleu, mastro pluencio, cum una gauge impossible, attraves le darieres voluntats de l'estre sul e freg, puja. Mai, d'espacia ne spassiva die, per te sabe tu giun presento, e luencio, tan luencio che si espas mai, che de tu l'image faus, en redesite la malautio nativo, che ta faccio sendras e me sorga. Me dices che fai beu che la prima semenat de grans de trasparenzo, la cunque blava du tem, me dices, e te ivese, che la puncia dell'auve ia lu perfum d'un isclo, e cum un gran desert d'aigo che se puple da useu. Me dices, ma io si o pas, hai perdut lu beire la usi, da queste mund che munt cum un cant, me sabe lui dell'isclo, e de sa mauda o silelo, me sabe io floc, de respirasiu, mau via sudo, renche pausat, sus l'orlo d'un otero, incerto e muvediso.

Iniciats a totes e tots, amigos e amics, és un gran plaer per eu de vos retrobar avui per la 11a etapa de nostres bios filosòfics. Aquest cop, també nos acompanyo a claro e pregundo músico del gran pianista Keith Jarrett, músico improvisado pendent l'usí un mític concert de Köln en Alemanya el 25 de gener de 1975. Pel món que serien interessats, me cal dire que és un CD ECM Records. Ata, l'escutem en pauc, Monsieur Keith Jarrett.

És en aquesta meditació del tetrafarmacon epicureu que vos laissi aro, mas som que per qualques euros, que l'eu nos retrobarem per continuar de caminar sus nostres bios filosofics, perdó, e tutxun sus Radio Citanio naturalment. Como de costume nos separan en sus un poema de Safo de Mitileno, un purit cant d'Angelica Ionatos e de Nena Venetznanu, que el títol grec n'es Mite mi meli metti, mite melissa, valent a dire en lengua nostro, per ieu ni mel ni abelio. Buon escuto e a plaleu!

0: Occitanie.
1: Occitanie de Zuos.
2: Bona tarda. Esteu escoltant la veu de l'Horta.
3: El programa en valencià de Ràdio Occitània.

Benjamin Vesprin. Quand nous parlons des vallées intérieures de la Marina Alta, nous ne pouvons pas oublier le long corridor de la Valle Gallinera qui joint les comarques intérieures de Valcoya et de Comtat avec la mer. Cette petite dépression, marquée au nord par la Serra de la Safor et au sud par la Forada, est composte par 8 petits et petits ensembles, disons, de très ramassés villages qui s'intègrent dans le paysage. Benirama, Beniali, Benissiva, Benitaia, la Carroja, Alpatro, Lombai et Benicili. La Valle Gallinera, per les seues condicions geogràfiques, ha sigut al llarg de la història pas obligat de l'interior cap al mar. Aquesta peculiaritat va portar als àrabs a la construcció de nombroses fortificacions per un millor domini del seu territori. Des de Pego, mos podem arribar a la Valle Gallinera, prenem la carretera que creua la vall, trobarem a la dreta el camí del castell de Fornà. Més endavant, la cima de la muntanya, el castell d'Almisera, seguit del castell de Gallinera o Benirama, alçat sobre la població. A continuació, dos torres de vigilància, a la Talaia de Foradà i el castellot d'Alpatró, dominant el camí a esquerra i a dreta i darrerament el castell de la vall d'Alcalà o Benicilli, tancant la vall per la seva part occidental, el que fa que doncs vos desitgi de passar un bon viatge i continuar a passejar.

la vall de Gallinera. El punt d'eixida mos obliga a recórrer la serpentant carretera que condueix a la vall de Gallinera i que mos guiarà seguint el colze del riu que li dona el nom per set pobles que dormen, pareix que dormen i es reposen allí, on se juneix la Serra Foradà i va sa fort, encara que una barrera més xica, les Solanes, pren guarda suaument del paratge. Este corredor natural que connecta amb les comarques de l'interior en la costa ha sigut un camí estratègic en vigilància i control d'atribució militar. Inicialment, en el temps transcorrit entre la cultura del bronze i la colonització musulmana, no s'adverteix assentaments humans d'importància. La fortificació de la vall es remunta a principis del segle XI i al naixement del regne independent de Dènia, al que pertanyen les terres. És llavors quan es produeix la proliferació de cases i alqueries en la vall, així com organització agrícola de paisatge. Allí on mos porti este petit traçat de l'interior, comprovarem en el pas dels pobladors àrabs, va continuar viu i continua encara en més un racó de les angostes muntanyes i mos donarà a pensar sobre la història cruel i despiadada que es va desterrar per a sempre d'estos paisatges que encara avui en el record els hi pertanyen a ells. Dos castells protegien el llavors va entrar i va eixida d'esta vall. Les seves runes, que ara coronen els dos extrems del corredor des de dalt de la serra, foren en el seu temps dues fortaleses amb més gran solidesa i entitat del que pareix. Foren castells, residències, centres estratègics territorials i encarregats d'una funció administrativa i de producció i de protecció de domini per totes les

château de Gallinera, plus connu avec le nom de Benirram, et les villages situés à ses pieds, défendaient un très étroit passage d'accès dans la plaine maritime. Et c'est pour ça qu'il étendait ses capacités de dominium plus loin, plus au-delà des montagnes, en arrivant à la visibilité, même parfois jusqu'à la mer. Et dans l'extrême opposé du corridor, les restes de Castella, Calà ou de Benicili, ixen encara sobre un bastió rocós i es distribueixen sobre la desigual topografia de forma complexa. Comprovem que on es llevaren torres i murs assentats a la roca, més bé pareix que varen néixer de la mateixa entranya. Conten les històries que en les seves fortaleses arribaren a existir fins a 20 pobles. Avui en dia, aproparadament 750 gent de la vall que hi ha censats es distribueixen entre 7 nuclis que en el seu conjunt formen un sol municipi: Benirrama, Benialí, Benitalla, Benissiva, la Carroja, el Patró i Benicili. Són petits poblets amables on es dona el gust de viure més enllà del ritme trepidant de les ciutats. És a més terra de cereses on el roig del fruit s'instal·la i esclata abans que en una part, on les olives han dominat el paisatge fins no fa molt de temps i on abans i ara la humitat provoca contínues pinzellades de verd. La varietat d'arbres i de produccions que trobarem en les faldes de les serres ja sorprengueren el botànic Cabanilles quan va visitar aquestes terres fa 3 segles. El seu sol és desigual i abarrancat, però tan poblat de llogarets, tan ben plantat d'arbres i aprofitat que la seva visita deleita fins ara que s'examina per parts. Ara s'observa des de les alçades. Allí hi ha garrofers, carrasques, magraners, moreres, pins, nogueres, oliveres i cereres. Hem de dir que actualment, i a pesar de l'incipient de conreu de cítrics, la vall de Gallinera continua mantenint la sorprendent riquesa paisatgística que va, per què no, captivar Cabanilles quan va fer la descripció de les terres nostres.

continuem, com hem dit, el nostre reconegut cap a la vall de la Gallinera, escenari de la pel·lícula L'arbre de les cireres de Marc Recha. Veritatge musulmà és latent en esa vall, com hem dit, que conserva ese ambient en esos pobles, castells, conreus i tradicions. Els paisatges de la vall de Gallinera es troben entre els més assombrosos de la nostra geografia, en els que s'ajuneixen natura, història, tradicions i costums, com en molt poc reconeix. Aquestes terres varen estar poblades durant l'ocupació musulmana pel seu alt valor estratègic, ben defensades pels seus inexpugnables castells, de les quals les seves runes encara avui podem mirar els nostres dies en els castells de Benirrama i Benicide. Dependent de l'època de l'any en què escollim per a aquesta visita, darem en flors de tots distints colors. En febrer veurem els ametllers en flor, en març floriran els cirerers, el reste de les plantes silvestres que engalanen esta verd vall, que mos impressionaran amb els seus extenses camps de rojos, piripís, que acompanyen les cireres vermelles, i les petites margarides blanques que, junt amb l'herba ben fresca, tapisen la terra com un tapís de mortra. Arquitectura amb un clar origen musulmà que encara avui és apreciable en l'estructura urbana dels seus petits poblets, carrers estretets, torçats, adaptant-se a l'orografia del terreny i sempre pujant cap a la part alta de la població. En elles mos trobarem refrescantes fonts i petites esglésies també. El primer poble que mos trobarem és Benirrama. Alcem la vista a la nostra esquerra i ho gaudim coronant una petita colina. En els seus carrers estrets es respira tranquil·litat. Per detrás de l'escola es puja al castell de Benirrama, construït entre els segles XI i XII, i protegir l'entrada de la vall per la costa. Abans d'arribar al castell, mos trobarem en la font de la Mata, de Benirrama, que és d'una acollidora cova en les faldes del poble, i les aigües són un estímul per començar a pujar, perquè no en eixa fortalesa tan gran. De camí a venir allí, a mà dreta, eixirem de Benirrama i així es troba la font de l'Alcúdia. Continuem nostre recorregut direcció Benialí, passejant pels carrers des de tranquil poblet, que mos trobarem en la part baixa de l'església del Crist de la Providència, en la mateixa carretera de l'Ajuntament de la Vall de Gallinera i junt al col·legi, l'Almazara, on es transformen les olives de la vall en un ric i molt bo i gustós oli. Bien sûr, c'est comme on a toujours dit, ces régions-là, c'est très typique de retrouver toujours pratiquement les mêmes cultives. On cultive les olives, on cultive les citriques, ces choses typiques de chez nous, la vigne, bien sûr, mais en fait, disons, peut-être moins maintenant qu'à une époque bien précise. Mais ne vous en faites pas, de toute façon, après on passera à la partie gastronomique, parce que les gens sont la technique, nos amis qui sont la technique, ils se disent toujours, ils attendent avec impatience pour connaître, pour savoir de quoi on va parler aujourd'hui. Est-ce qu'on va parler des pastissos? Est-ce qu'on va parler des pastissos ammoniates? Est-ce qu'on va parler... Enfin, on continue d'abord pour la partie géographique et après, on verra la partie gastronomique.

ara ens anem a parlar de la part històrica. Conegut generalment per Benirrama, per estar sobre este poblat i prendre el nom del celebre caïd de Gallinera, Abdelrahman, ascendent del cabdill Al-Azhaq, va tindre el seu més gran esplendor cap a mitjans del segle XI. Sublevats els moros, en 1254 contra el rei, varen patir prop dels murs d'este castell un seri d'escalab de mans de Pérez de Arenós, que comandava l'exèrcit cristià. Per refer-se de tan gran derrota i protegits pel rei de Castella, coses veritables o alà, van aconseguir treves d'un any. Més a l'acabar ese plaç concedit per Jaume I, ell entrà en terra dels sublevats i va prendre el castell, quedant d'esta forma la vall completament tranquil·la. Este castell ofereix, venint de Pego, des del coll, una vista magnífica. Col·locat damunt d'una serra, la sensació d'una força i poder que, al no dubtar en aquells temps, seria immens. Avui queden les restes de muralles i torreons, alguns molt ben preservats encara, a pesar d'haver sofert un fort terratrèmol en 1644, que va fer, per què no, tamborinar-se i caure gran part de l'obra militar. Llàstima seria que el rumor que fins a nosaltres arriba es convertís en realitat, fent desaparèixer tan magnífic baluard, solament perquè al qual li pertany en aquests moments ho necessita per altres coses. Anem a continuar parlant de les regions aquestes dels pobles baix un altre aspecte, puisque on ha parlat únicament disons d'un aspecte disons de façon de vivre tous les jours avec tout ce qu'il y a de joli, les fontaines, les maisons, tout ça. Mais on va parler maintenant disons de ces vestiges musulmans qui sont pleins. Il y en a plein dans ces régions-là, puisqu'il y a des autres vallées où, par exemple, depuis la défaite des morts à cette époque-là, dont il n'y reste plus personne, où pratiquement tous les villages ont disparu.

Ara anem a parlar del castell de Benicili. Magnífics es lleven les restes d'este altiu gigant, el que nosaltres sempre recordem amb altre nom, el castell, doncs, de Besireres. Situat en una risca, tal vegada més alta de la serra de Gallinera, fos sens dubte el vigia més superbi que els àrabs tingueren sobre ses valls. La seva construcció data del segle VIII, quan era el caïd Selim al-Astrak, descendent del cèlebre cabdill que posseix més tard en el segle XIII. Seria molt difícil, avui, poder dar un pla de la seva construcció, però sí podem dir que per pujar a ell és precís tenir bones cames i en alguns trossos de la seva pujar no patir del vèrtic. Una i altra, durant la meva pujar, foren refrescant el meu paladar les cireres formoses i ben gustoses d'aquelles valls, i gràcies a elles crec que jo vaig poder arribar a la cimera sense mostres de set ni cansament. Allí a dalt, entre els pics sobre els que es varen fer muralles i torreons, i saltant sobre pedres i matolls, vaig quedar meravellat de l'obra grandiosa que Selim i els seus varen fer sobre penyals on les àlies difícilment poden arribar. Grandiosa, fantàstica, seria la talaia, sens dubte una de les més altes de la província i tal vegada de l'estat espanyol. I no és dubtós de pensar que en ella, al-Astrak, va resistir a Jaume quan es va refugiar al ser derrotat en els valls de Pego, Benixembla, Laguar, Castell, Planes i altres més encara, i pensés guardar entre les risques inaccessibles el seu tresor personal, del que diuen gens que més de 4 duros d'edat s'han trobat mostres d'ell. Imaginació, il·lusions sense fundament, sigui cert o no, si resulta provat que en aquest castell fou l'últim baluar d'aquell frustrat rei que va eixir anys més tard en direcció al coll al front dels seus guerrers en ànim de seguir cap a València. Derrotat a l'Astrak, el conqueridor Jaume va donar este imponent fort Arnald de Baveriola, senyor de Tormos, a la qual família va pertànyer fins a darreries del segle XIV. En les dades passa a la casa de Català, al casar don Joan Guillén Català, senyor d'Alcòsser i Planes, en una descendent de la casa de Baveriola. No me l'ha sigut quelque chose, disons, de merveilleux. Soit disant, donc, si c'est vrai, que ce chef mort de l'époque réussit à porter son trésor ou à le cacher dans ses châteaux en ruine, donc qui sait, les gens ils disent que ces trésors existent. Les gens, vous savez, dès qu'il y a question d'argent, disons caché dans un endroit ou qui soi-disant a été caché dans un endroit, l'imagination est très large, l'imagination est très prospère, et chez nous l'imagination ne manque pas. Vous savez, on a toujours dit dans notre programme que pour 2 centimes de vérité, on est capable de discuter pendant 3 pesettes et demie. Alors vous voyez, on a le temps de raconter l'imagination.

Ora pues andiamo a parlare del castello di Benicilli. Il château de Benicilli fu un très grand château, fu un gran signor castell. Avui solament queden una sèrie de fortes muralles que el temps i els anys no han reeixit a enderrocar per sencer. Des de vall no s'aprecia bé lo gran que és ese castell. Només es té que arribar a ell per es començar a descobrir una sèrie de muralles escalonades en bancals i guaitadors. És un lloc que està ple de cardos i d'herbes i matolls, el que fa penós caminar per les runes, pensar que abans, en el temps dels moros, hauria aquí fins, perquè no, jardins. Esos moradors són ara els corps que criden de la nostra estranya presència. També hi habiten gran quantitat de sargantanes que s'amaguen assustades pels forats de les muralles. Hi ha una pau extraordinària contemplada des de qualsevol almena fins que aquí pugen els sons de les campanes de Benicilli. Des castells passem a la Serra Foradà, encimada i magnífica, que vem des d'ella la més millor panoràmica del castell. Per detrás d'este tenim la senda que mos condueix al pas, una font, des aigua s'abasteixeria el castell, segurament. Doblar la Serra Foradà equival a divisar els dos valls, Gallinera i l'altra part de la Vall d'Alcavà. És una excursió més vidura, però respirem a gust en els alts pinedes que pugen i estan per una part i de l'altra de la Vall Gallinera en esos restes de famosos i fers castells que mos espien, mos guaiten i mos diuen, doncs, endavant. Però nosaltres estem sempre així. Per quan? No ho sabem, però per ara encara.

Un mil·lenni fosc factor de discontinuïtat entre el poblat ibèric de la muntanya Sarporar i els testimonis més remots de la presència musulmana a la Vall de Gallinera d'etapes del segle X del segle X mitjà, més d'un mil·lenni que comprèn les èpoques romana, tardoromana, visigòtica i primers temps o època precalifal de la islamització. I aquest període que s'inicia amb la desocupació de l'assentament de Charpolar al voltant del segle II abans de Crist, només hem pogut adscriure alguna troballa aïllada en el mar de l'àmbit natural de la vall. El nostre desconeixement d'indicis pertanyents a l'època ignota de la història de la vall, localitzada així entre els segles I abans de Crist i el IX de la nostra era, no implica necessàriament un despoblament de la vall durant tan llarg període. Això faré referència més endavant, però mos impedeix de tot establir una continuïtat de poblament de la zona fins a l'època musulmana, raó per la qual inicia pròpiament el segle històric amb el període islàmic. Amb tot, i malgrat este preocupant discontinuïtat de la informació arqueològica, no he considerat convenient de deixar d'oferir una sumària i esbrinada visió de la rica prehistòria de la vall, pròdiga en jaciments de gran importància i representativitat. Això són notes que mos han estat dades d'una persona de la Vall Gallinera. I bon, on va continuar, disons, en écoutant ces fameuses chansons du pays valencien qui nous donnent un peu de joie, un peu de joie de vivre, parce que c'est très joli. Il y a une différence très grande entre, par exemple, catalans, valenciens et des gens des îles Baléares. Le folklore n'est pas tout à fait le même, les musiques ne sont pas tout à fait les mêmes, même si le parler est à 80% la même chose. Donc, c'est vrai, il y a une différence très grande, et surtout au pays valencien. Est-ce que c'est peut-être cette présence, disons cette espèce de reste de présence musulmane, c'est le fait aussi d'avoir été avec les Aragonais, puisqu'on a conquis les territoires catalans et aragonais ensemble à l'époque. Donc c'est pas, mais les folklores et les musiques, tout à fait pas la même que les autres régions.

nécessite, c'est le travail vraiment intensif pour essayer de relier l'histoire aux données de connaissances de l'histoire de cette fameuse Valle Gallinera. Després de la creació del senyoriu, no reial de la nostra vall, sobrevindrà un període del qual ens trobarem encara en procés de replega i transcripció de documents inèdits d'interès per l'estudi de mudeixerisme en les valls de Gallinera i Alcalà. Un millor documentat tenim el segle XVI Morís, del qual, i gràcies a la important documentació parroquial de Benissiva, arribem i anem a poder presentar un quadre de la comunitat morisca de la vall en la seva composició i distribució, condició social, tipologia de cultius, modalitats de tenència i explotació de la terra, i sobretot en relacions amb l'església, fins al final d'este ancestral grup que va habitar la vall del segle X, almenys fins a 1609. Dos anys després de la repoblació mallorquina, tindrà lloc sota unes noves condicions senyorials contemplades a la Carta Poble. Hi haurà que estudiar les sequeles de la repoblació, l'endogamia, les difícils relacions amb els senyors i l'església, els germens del caciquisme apareguts al segle XVIII, desenvolupats després de la dissolució del senyoriu en 1837. Un tractament equilibrat d'aquests temes únicament sobre els morits de la vall podria escriure només en una tesi. Impone una primera i necessària etapa pel camí a la que vull contribuir amb aquestes pàgines. La Carroja, 17 d'agost de 1984, són uns escrits que ens han sigut facilitats per l'Ajuntament i per amics de Vall Gallinera.

Cordials amics, el nostre programa que va arribar a la seva fi, vos deixi de passar una molt bona vesprà i us dic doncs fins al programa que ven. A dixes plàtula munde, merci esplà per haver demorat a menys alts, bonos serado i adixats.

la sinfonia numero 7 de Beethoven. Tornem cap a la música sagrada més contemporània, amb l'anglès John Rutter, que nos ha ballat fa quelques anades un plat pluit magnificat d'un tausicent, el primer moviment que se sona, sin sorpresa, magnificat.

Manuel de Falla e las nuèis di Lou Jardis en Espagne. Lo tchèque Anton Dvořák persiègue amb sa sinfonia numero 9, apelado del Nouvel Mundo, del Mundo Nouvel. Cal dire que Dvořák, invitat als Estats Units, passèt en la 3 anado al cap del Conservatori de New York, baixi lo moviment Allegro con Fuoco.

0: numesc de mai.
1: Radio Occitanie. L'émotion du pays.
2: Un article del Cristian Andreu parigut le 1er de décembre de 2021 sur le site de notre partenaire medievalo.com intitulat L'ordre del dragon. Un dels ordres mai importants que hi hagués pendent el segle XIV en Europa central i oriental fuguet l'ordre del dragó, Societas Draconistarum. Fuguet fundat en 1408 pel rei d'Hongria Sigismund de Luxemburg, apei emperaire del Sant Imperi Romà Germànic entre 1433 i 1437. La toca principal d'aquest ordre de cavalario fuguet de tot junt defendre la cruz e lucha contro les enemics del Crist, mai che mai l'imperi otomà. L'ordre del dragó ou del drac fuguet pla famous pendant la vida de Sigismund de Luxemburg, mas après sa mort comencet un déclic que venderio mai greu après la casudo de Constantinople en 1453. Malgrat aco, demorario encaro important din d'estats medievals como Hungrio, Croatio, Serbio, Balaquio, Moldavio e Albanio. Diverses reis e princes medievals pla coneguts ne fugueron membres. Un dels mai coneguts fuguet Vlad Dus Dracul, prince de Balaquio, e caguet sonu pramu d'aquel ordre e son fil Vlad III, l'empalaire entre autres. Per ací, aprep que fusquesse rei d'Hongria en 1387, Sigismund de Luxemburg decidiguet de crear un nou ordre de cavalario com aquellis que havien luchat a las cruzados d'Orient Mitjà als segles XII i XIII. En 1399, les hongreses lucheron contra les turcs a la batalla de Kosova e patigueron forso perdos a mai le prince de Serbia, gran aligat d'Hongria, tabi, imriguet, tabi. Piegencaro pels cristias en 1391, les turcs conquisteron la fortalesa de Nicopolis e aco entrainet de problemes greus de seguretat per Hongria. En 1396, le papo demandet d'organizar una nova cruzada per liberar Europa oriental dels turcs, mas en 1396 les cruzats europeus dirigits pel francès Joan de Nevers fugueron totalment desugits pels turcs. Torna mai a Nicopolis. I morigueron mai de 12.000 cruzats e pas gaire nobles sobrevisqueron de que Sigismund de Luxemburg, rei d'Hongria. Aco, e diversos revoltos internos que hi haguet en Hongria provoqueron la decisió de Sigismund de crear un nou ordre de cavalario a mi la toco de salvar Hongria e Europa orientalo de l'invasió turco. L'ordre del dragó fuguet fundat oficialment le 12 de desembre de 1408. Tutis lei membres debion haver como simbol un drac que senyaco la propio cuo e se reconeixe como fisels guerriers en la lucha contra les turcs. A mai debio esse un ordre militari como l'ordre de Sant Jordi, tabe fundat pel monarco hongres Carles I en 1318. La paraire de l'ordre ero Sant Jordi causiguet le drac, segur la legenda medievalo. La toco principalo de l'ordre del dragú fuguet de lucha contro l'imperi otomà, defendere Hungario e les estats crestias e lucha contro pagase e regges. Sa che la i abiota be din l'ordre de cavaliers che eron pas catolics como le prince serbi Lazarevich, che era ortodox. Les simbols de l'ordre de Bojone se l'ouroboros, un drac que signa con la cuo, e la cruz rugio, e y abio l'obligació de jura leialtat totalo al rei hongres e a sus fils. Le rei Baliario, tabe d'ajudo militario e d'unus als cavallers de l'ordre. Les estatuts de l'ordre demoreron in un copio faccio en 1707 e publicato pas fins a 1841. Le document confirmo que la toco de l'ordre ero lucha contro l'ennemi turc amb l'ajuda dels cavallers del dragó, de cavallers pagats e d'ortodoxes just la bandiera del Crist. Felicitacions. Segons un recent estudi de set caires de l'Universitat de Bucarest, l'emblema de l'ordre fuguet, o quam misericors est Deus, que formava part de la frase o quam misericors est Deus, pius et justus, o cusi es misericordius Diu, ple de fe e de justicia. Malheureusement, demoron pas gaire presfaces de l'ordre al nivel historique escunigut que en 1418 y había 21 membres et en 1418 24. Un treizième groupe mai grand venguet tabé membre de l'ordre entre las annades 1438 et 1437 curo Sigismund Muriguet. Quelques membres famoses ne fugueron le prince serbi Lazarevich, Germa Lesegu, conte de Celje, Stibori Buibuido de Transilvanio, Juan, grand-duc de Bosnio, Fujin, prince de Bulgario, Vladius Dracul, prince de Balakio, et son fils Vlad III, l'Empalaire. Avant la mort de Sigismund, l'ordre tabé incluiguet des reis étrangers qui devaient tabé ajuder militairement les reis hongrais quand aquels étaient attaqués par les Turcs. Mantus nus placunigus de l'époque que fugueron cavaliers de l'ordre del Dragó, fugueron les comtes de Barcelona et rei d'Aragó en fus les Catherine. Skandenberg, héroï d'Albanio, ou Ferran Ier de Naples. D'autres reis qui appartengueront tabé à l'ordre del drac sense jura, fidelitat al rei hongrès, fugueron les reis Ladislau de Polunio, Vytautas, grand-duc de Lituanio, et tabé Henrik le Cinquen, rei d'Angleterre et duc d'Aquitanio. L'ordre venguet pas famous per ses victorios al prat batalier, mai que mai pramuc les estats médiévals d'Europa centrale et encaro mai orientale. Lo patigueron d'un greu declin militari al long del segle XIV per l'espandido otomano que gagnait toujours de mai en mai de terren sul continent europeu. Après la mort del rei hongrès Sigismund menguet de mens en mens conegut et pramu d'aco l'ordre patiguet d'un declin que le menario a una situació anecdotico al segle XVI, sa que la fuguet un dels ordres mai importants d'Europa medieval o central o oriental e que encara veier ser stacat a mi just no ples placuniguts tabé din l'història d'aquello regium a stabé per la legenda les princes de Balakio Vladius Dracul e son fill Vlad III l'Empalaire que lucheron tout junt fins a la fi contro les Turcs, mas que fugueron assassinats e aco es ple ironic per la rei hongrès e pas per lor enemic turc. L'ordre del Dragó, un article del Christian Andreu paregut le 1er de décembre de 2021 sur le site de nostre partenaire medievalop.com.

Rusiat dins aquesta emissió de Cela Europa me recontado anem parlar de las novelos putensos d'Occident e també de Carles Magne. Al segle VIII e IX, las dralios que van menar la dominació del realme franc e la debuto de la potència germanica prenen un pau de forma. Lo rei des Lombards, Liutprand, de 712 a 744, e los que han pres a seguido volen imposar leur autoritat a l'ensemble de l'Italia, rabeno espresso en 752. Arro aquesta expansió inquieto fort lo papo qui, conscient de l'affablissement des bizantis de la península, prefère solliciter la Puglia des France en 754. Pepi Lubreu intervient et remet al pape los territoris qu'abio elevat als Lombards, aquelles constituiran los estats de la Gleiso de donació de Pepi. Donc, per prez d'aquesta ligança, lo papo reconeix Pepi rei des France al despens del darrer des Merovingians que fuguet despausat. Pepi se fa sacra d'un premier per Bonifacio e Besque de Malienzo, puis un second cop per lo pape El Meteis. Lo rei des France est arro un personnage éligit de Dieu comme de son peuple. La dinastie carolingiano est arro fundado. Bizanzo observe passivement la nascudo de l'estat pontifical que va praco contribua a la perto de la spus-